Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrem.

0: ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el Bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà.

I 37 minuts del migdia i estem avui gravant i emetent en directe aquest programa de flamenco d'aquí i d'allà. La nostra freqüència, la 91.4, els que visqueu a Barcelona, municipis del voltant, o també ens podeu escoltar pel nostre streaming a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org.

que pertany al disc Agua Dulce de Tomatito. Comencem el programa d'avui, programa que dedicarem a explicar i escoltar música de dos estirps gitanes de la ciutat de Lebrija i Utrera.

Bueno, Lebrija és una ciutat de la província de Sevilla, ciutat situada a 65 quilòmetres de la capital i amb 27.600 habitants a l'any 2022. És una ciutat d'origen molt antic, va ser la Nebrija romana i al segle XV va donar la figura d'Antonio de Nebrija, que en realitat era Antonio de Lebrija, que va escriure la primera gramàtica de la llengua castellana. Al segle XIX va arribar el ferrocarril Sevilla-Càdiz i va impulsar la ciutat de Lebrija. És una típica agrociutat de les que abunden a la campiña sevillana i de Càdiz, ciutats de tamany mig, en les que la majoria de la població està formada per treballadors del camp.

la seva situació entre, els sistemes naturals de la marisma de Guadalquivir i la campiña ha fet que participés de l'economia d'una i altra regió, economia de l'arròs a la marisma i economia de l'olivera, el cereal i la vinya a la campiña. També la situació a meitat de camí entre Sevilla i Càdiz ha fet que tingués la influència social i cultural de les dues ciutats, el que ha tingut importància, com veurem, en la música flamenca. Utrera és una altra agrociutat de la campiña sevillana, més gran, amb 50.200 habitants al 2022, a 31 quilòmetres de la capital i també en el camí entre Sevilla i Jerez i Càdiz, i amb un terme municipal molt extens i una història important, ja que per Utrera passava la Via Augusta Romana. El seu castell medieval va fer de frontera entre l'Espanya cristiana i la musulmana. El seu casc antic, declarat conjunt històric artístic, en el qual hi ha gran quantitat d'esglésies, palaus i monuments també d'interès històric i artístic. Utrera és una de les ciutats més importants de la província de Sevilla, el centre de comunicacions entre Sevilla, Càdiz i Màlaga. La seva economia es centra en l'agricultura, tant de secà com de regadiu, i els serveis públics. Igualment, la situació geogràfica del camí entre Sevilla, Jerez i Càdiz ha estat decisiva en la seva cultura i en la seva música flamenca. En aquesta ciutat, durant molts anys, s'ha celebrat un dels més importants festivals de flamenco, el Potaje Gitano de Utrera. Ara parlarem de dues dinasties gitanes i flamenques de les dues ciutats que estan emparentades per llaços familiars. La família dels Pinini o dels Peña. Fernando Peña Soto, que va néixer el 1863 i morir el 1935, conegut com el Pinini, va ser un cantaor de Lebrija que va donar lloc a la saga familiar dels Peña, amb fills, nets i besnets flamencos. Fernando, de raça gitana, va crear un estil propi de cantiñas. Cantiñas, un cante de Cádiz, com sabem, les cantiñas del Pinini. Estil molt personal d'aquest cantaor, de Fernando Peña, el Pinini. No les va arribar a poder gravar, però les seves cantiñas i altres cantes van ser cantades pels seus descendents, com Pepa de Benito, Miguel el Funi, Inés Bacán o per molts altres cantaores flamencos. Un dels que ha fet una versió, va fer una versió de les cantiñas del Pinini, va ser Camarón, el seu disc La Leyenda del Tiempo, que ara escoltarem. Escoltem, doncs, la versió que va fer Camarón i Tomatito de les cantiñas del Pinini.

Cantinyes del Pinini amb Camarón i Tomatito a la guitarra. Continuant amb la saga dels Penya o Pinini, netes il·lustres d'aquest cantaor van ser les germanes cantaores Fernanda i Bernarda de Utrera. Fernanda Jiménez Vargas, Fernanda de Utrera, nascuda el 1923 i morta el 2006, està considerada com la més gran intèrpret de Soleares després de la mítica Mercè la Serneta, de la qual va ser hereva del seu estil de cantar de Soleares. Fernanda de Utrera, amb la seva veu fosca, ronca i plena de duende, interpretava aquest cante com ningú. La seva germana, Bernarda de Utrera, nascuda en 1927 i morta el 2009, va destacar més en els cantes festeros, com les bolerías i els tangos. Les dues germanes van actuar sovint juntes, sent descobertes pel cantaor Antonio Mairena a la seva ciutat natal d'Utrera, que les va portar a Madrid i les va efectuar als tablaus de Madrid, on es van donar a conèixer. Després van ser contractades per la bailaora Manuela Vargas, que les va portar per Europa i per Amèrica en una carrera professional llarga que les va fer presents a la majoria de festivals i també havent fet moltes gravacions. Anem a escoltar ara dues gravacions, una per Fernanda d'Utrera, una Soleares de la Serneta, amb Paco Aguilera a la guitarra. I després escoltarem a Bernarda d'Utrera, la seva germana, amb el gran guitarrista Diego del Gastor, que en parlarem en altres programes d'aquesta sèrie, amb unes boleries. Comencem doncs amb Fernanda, amb aquestes Soleares de la Serneta.

0: Fernanda i Bernarda de Utrera, acompanyades pel gran guitarrista d'Eagle del Gastor, que ja en parlarem en un altre programa, més extensament, amb unes soleares i boleries. Un altre membre de la saga dels Pinini va ser el guitarrista Pedro Peña, conegut com Pedro Bacán, nascut en 1951 i mort en 1997, que va ser un guitarrista que va dedicar-se sobretot i va ser molt bo com a guitarrista d'acompanyament del cante, però també com a concertista de guitarra. Anem a escoltar ara un fragment d'unes tarantes tocada com a concertista de guitarra per aquest Pedro Bacán. Tarantes.
1: I la...

Tarantas, interpretades per Pedro Bacán. Magnífica interpretació de les Tarantas pel concertista de guitarra Pedro Bacán, membre de la dinastia dels Peña o dels Pinini, que avui estem abocant en aquest programa. La família Peña va entroncar amb una altra saga gitana originària de la veïna ciutat d'Utrera, la saga dels Perrate. Pel casament de Bernardo Peña amb Maria Fernández Granados, la cantaora coneguda com Maria la Perrata, que va ser mare del més famós membre de la dinastia, Juan el Lebrijano, i altres descendents de Maria la Perrata, com van ser Gaspar de Perrate, Tomás del Perrate i el seu net i pianista David Peña Dorantes. Abans d'escoltar a Juan el Lebrijano i altres de la saga, escoltem a la pròpia matriarca de la dinastia, Maria la Perrata. L'escoltarem amb unes boleries acompanyada de la guitarra per Pedro Peña.

Bé, ja escoltarem el més famós membre de la dinastia Peña, que és Juan Peña Lebrijano. Juan Peña Fernández, Juan, conegut com Juan el Lebrijano, nascut en 1941 i mort el 2016, va començar molt jove compaginant el cante amb el toque, i sent guitarrista de la Pequera de Jerez va debutar amb el 1950. Però després va triomfar com a cantant al concurs de Mairena en el Cor a l'any 1964 com a cantaor, i ja es va dedicar exclusivament al cante. Va ser cantaor, per exemple, del ballerí Antonio Gades, amb la seva companyia va estar diversos anys cantant com a acompanyant del ball, i va començar a interessar-se, a més de que era un cantant que coneixia tots els estils tradicionals i clàssics del flamenco, va començar a buscar innovacions. Per exemple, la palabra de Dios de un gitano va cantar acompanyat per una orquestra sinfònica, i en el disc Persecución va fer una obra molt trencadora amb lletres del poeta Félix Grande, en el qual narra la història dels gitanos en Espanya i explica com van ser explotats i perseguits a Espanya des de fa molts segles. Anem a escoltar d'aquest disc Persecución una peça que es diu precisament Persecución del Pueblo Gitano.

Una altra de les innovacions que va assajar Juan Peña Lebrijano va ser el... Va ser la col·laboració amb una orquestra de música magrebí, amb l'orquestra andalusí de Tànger, en el disc Encuentros, en el qual va redescobrir les arrels àrabs del flamenco, i després va continuar en aquest camí en altres discos com Casablanca o Puertas Abiertas. Anem a escoltar d'aquest Encuentros amb l'orquestra andalusí de Tànger, una peça que es diu... Bueno, una peça d'aquest disc, ara no tinc apuntat aquí el nom.

0: Juan Peña de Brijano, amb l'Orquestra Andalusí de Tánger, en aquest Dame la Libertad. I Juan Peña de Brijano va col·laborar amb els guitarristes més importants del seu moment, va ser acompanyat per Niño Ricardo, Manolo Sanlúcar, Juan Habichuela, Pedro Peña, el seu familiar, i també pel pianista David Peña Dorantes, que escoltarem més endavant. Hem escoltat dos composicions heterodoxes, però també Juan Peña va ser un cantant dominador dels estils ortodoxes del flamenc. I l'escoltarem ara amb un cante més ortodox, que són uns tangos, en els quals està acompanyat per la guitarra d'Enrique de Melchor. Escoltem-nos aquests tangos per Juan Peña el Lebrijano.
1: Qué bien toca mi Enrique.

0: Muy bien, Enrique. Bien, sobrino, bien.
1: Sí. Bé, doncs hem escoltat ara Juan Peña Lebrijano amb aquests tangos, acompanyat per Enrique de Melchor. I amb... Molt bé, i ara continuant amb...

vocació de la dinastia Saga dels Penya. Escoltarem el representant d'aquesta saga, David Penya Dorantes, que és un pianista flamenc d'un ampli recorregut, que és una persona jove que actualment actua i té una fama a tota Europa i inclús a Estats Units d'Amèrica. És un dels pocs pianistes flamencos que hi ha. I escoltarem, doncs, per aquest David Penya Dorantes, del seu disc Orobrei, escoltarem precisament la peça aquesta que es diu Orobrei. David Penya Dorantes, pianista flamenco, de la dinastia dels Pinini o dels Penya.

Bé, doncs amb aquesta música tocada pel pianista David Peña Dorantes acabem aquest programa en el qual hem abocat una dinastia de la província de Sevilla, la dinastia dels Peña o dels nets i besnets de Fernando Peña el Pinini, dinastia àmplia en la qual hem escoltat a molts cantaores, guitarristes i també pianista que formen part d'aquesta saga flamenca i gitana. Bé, doncs ja em toca despedir-me fins al proper programa. Poso una altra música de Juan Peña el Lebrijano. Bé, doncs em despedeixo fins al proper programa.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus, ja yeah. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Yeah. Escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, yeah. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, per la que et burles. Yeah. Escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí hi floca amb el compàs. Hey.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Liquor shot. Toots and the Maytals, Funky Kingston. I miss kind of Miss Kingston right now.
1: Yeah, man, you sound like you're born in Castle City, man. With that accent, man.
2: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

0: und schlich ihn hoch ins Weltgetriebe, sich wirklich solche Sterne ein. Sie müssten der verborgenen Liebe und allen Dichtern heilig sein.
1: Bienvenidas y bienvenidos al verano radiofónico de Niemands Land en Contrabanda FM.
2: Niemands Land möchte der verehrten Hörerschaft in dieser Sendung im Rahmen unseres Sommerprogramms ein neues Hörspiel vorstellen. Der Titel lautet Pro Delikatessen, keine Delikatessen. Es handelt sich um einen fiktiven Dialog zwischen zwei europäischen Dichterinnen des vergangenen 20. Jahrhunderts, der Österreicherin Ingeborg Bachmann und der Katalanin Maria Mercè Marçal. Die Autorinnen und Sprecherinnen von Pro Delikatessen sind Claudia Kalasch, Dora Casas Ross, Nuria Alba Roma und Fina Yorca Antolin. Das Projekt existiert bereits seit 2,5 Jahren und wurde an verschiedenen Orten vor Publikum aufgeführt. Die hier vorliegende Fassung haben wir von Niemandsland Radio Art im April 2026 im Studio von Contrabanda FM aufgenommen. Der Hörspieltext ist weitgehend auf Katalanisch mit hier und da eingeflochtenen Originalzitaten auf Deutsch, wenn es um Gedichte von Ingeborg Bachmann geht. Die Schriftstellerin Maria Mercè Marçal wurde 1952 in Barcelona geboren, Ingeborg Bachmann hingegen 1926 in Klagenfurt. Es ist so, dass beide Frauen sich niemals zu Lebzeiten begegnet sind. Ingeborg Bachmann starb 1973 in Rom, Maria Mercè Marçal 1998 in Barcelona. Dennoch hatten beide Dichterinnen in ihrem Schaffen und ihren Lebensentwürfen viele Gemeinsamkeiten. Als Frauen in literarischen Männerwelten und als Streiterinnen gegen Krieg und für Frauenrechte in politischen Aufbruchszeiten. Unsere vier Autorinnen führen beide Frauen in einem bewundernswerten literarischen Experiment zusammen. Pro Delikatessen, keine Delikatessen, eine Niemandsland-Radioproduktion 2026.
3: Pro Delikatessen. Un diàleg entre Ingeborg Bachmann i Maria Mercè Marçal, amb Dora Casas Ros, Núria Alba Romà, Claudia Kalasch, Fina Yorca Antolín.
4: Amb prou delicatessen us volem presentar un diàleg que no va tenir mai lloc a la realitat. Maria Mercè Marçal i Ingeborg Bachmann, de dues generacions diferents, no van poder coincidir en vida. Ingeborg va morir el 1973, quan la Mercè era una nena de 10 anys. La Mercè sí que va poder llegir Bachmann. Nosaltres les hem posades en un diàleg imaginari a través dels seus textos, entrevistes, poemes, prosa, empeses per una troballa que us volem ensenyar. La troballa entre els papers que Maria Mercè Marçal va deixar a casa seva en morir l'any 1998 són aquestes ratlles, aquests versos.
5: M'he dit, mai més no escriuré un decasíl·lab. Lluny de mi la cantarella pulcríssima, pulquèrrima, perdó, estantissa, correcta, sota un pudic llenç de braguetone amaga poetastres de tots dos sexes i poetes ídem. Mai més un decasíl·lab, m'he promès.
6: Vam entendre aquests versos com una proclamació de la renúncia a una poesia exquisida i ens van venir al cap uns altres versos de l'escriptora austríaca Ingeborg Bachmann del poema Prou Delikatessen que dona nom a la nostra obra.
7: Ja no m'agrada res.
8: Keine Delikatessen. Nichts mehr gefällt mir. Soll ich eine Metapher ausstaffieren mit einer Mandelblüte? Die Syntax kreuzigen auf einen Lichteffekt? Wer wird sich den Schädel zerbrechen über so überflüssige Dinge? Soll ich einen Gedanken gefangen nehmen, abführen in eine erleuchtete Satzzelle, Aug und Ohr verköstigen mit Worthappen erster Güte, erforschen die Libido eines Vokals, ermitteln die Liebhaberwerte unserer Konsonanten?
7: Prou delicatessen. Ja no m'agrada res. He de villar una metàfora amb una flor d'ametller? Crucificar la sintaxi per un efecte de llum? Qui es trencarà el cap per coses tan supèrflues? He de fer presoner un pensament, portar-lo detingut a la il·luminada cel·la d'una frase, alimentar l'ull i l'orella amb mossos de paraula de primera qualitat, explorar la libido d'una vocal, esbrinar per afeccionats el valor de les nostres consonants.
4: Ens va semblar que Maria Mercè Marçal se n'havia fet ressò. Vam observar que d'alguna manera Marçal ja havia fet aquesta renúncia en la seva poesia i de feia molts anys, a partir de la germana a l'estrangera. I també vam observar la ironia de Marçal en fer la seva proclama justament en el metre de la tradició catalana de què deia que volia prescindir.
5: Mai més cap de casila, m'he promès.
7: Prou delicatessen.
8: Keine delicatessen. És clar que no hauríem pogut fer la connexió entre les dues autores si no haguéssim sabut que Maria Mercè Marçal havia llegit Bachmann. Era una lectora atenta i apassionada i en va deixar constància en uns apunts conservats al Fons Marçal de la Biblioteca Nacional de Catalunya. Ahí explica què n'havia entès llegint la seva poesia, la narrativa i, probablement, les lliçons de Frankfurt sobre problemes de la literatura contemporània. A més, en conservem una ressenya de la traducció al català de la poesia completa de Bachmann feta per Teresa Pasqual i Karin Schepers al 1995.
5: És un regal tan luxós i enlluernador que gairebé no m'he atrevit a creure i quan m'ha arribat a les mans.
4: I per acabar, també va escriure la presentació per un poemari, justament de Teresa Pasqual, Curriculum Vitae, que parteix d'un vers de la poeta austríaca. Alguns llibres de Bachmann eren presents a la biblioteca de casa seva i els hauria pogut llegir als anys 90 en les traduccions en francès i en castellà. A partir d'aquí ens va temptar confrontar les dues poetes i fer-ho amb les seves pròpies paraules, posant així de costat la manera com van encarar problemes de la literatura i problemes del món en què van viure. El seu diàleg, avui dia, ens continua interpel·lant amb força i això és el que volem compartir amb vosaltres.

0: Qui era Ingeborg Bachmann? És considerada una de les escriptores de llengua alemanya més importants del segle XX. Va conrear la poesia i la prosa. Pertany a la generació d'escriptors i escriptores de la postguerra que als anys 50 i 60 pretenia renovar la literatura des d'un marcat compromís social. Nascuda a Àustria, Bachmann va viure llargs períodes a Roma. L'amistat complexa amb el poeta Paul Celan va influir profundament a la seva obra. El fracàs de la seva relació sentimental amb l'escriptor suís Max Frisch la va ferir greument. La seva personalitat contradictòria, intel·ligent, exigent, independent i alhora turmentada, no deixa d'inquietar. La seva mort prematura a Roma, causada per un incendi a casa seva, la va convertir en una llegenda que a vegades eclipsa la seva rellevància com a escriptora.
1: La poeta austríaca va escriure Keine Delikatessen, prou delicatessen, a principis dels anys 60, quan feia més d'un decenni que havia deixat de publicar poemaris. Es dedicava llavors a explorar noves tècniques en prosa. El poema expressa un neguit amb diferents tradicions poètiques i fins i tot amb la pròpia creació. Es tracta d'un dels seus últims poemes publicats en vida. Va aparèixer a l'emblemàtica revista Kurzbuch el novembre de 1968.
0: Malgrat que Bachmann era una poeta amb una gran capacitat per trobar metàfores expressives i amb un segell inconfusible, va compartir amb els escriptors i escriptores del segle XX un profund escepticisme envers la veracitat de la llengua. Això es fa palès en una sèrie de ponències sobre la poesia contemporània fetes a la Universitat de Frankfurt cap al 1960. Per exemple, aquesta reflexió radical podria haver despertat l'interès de Maria Mercè Marçal.
2: Els poemes, tan diferents els uns als altres, no ens procuren gens de plaer, però sí que contenen coneixement. Com si en una època de penúria lingüística extrema, derivada d'una manca extrema de contacte, haguessin de complir alguna cosa per tal de liquidar aquesta mancança. D'aquest acompliment obtenen una dignitat nova, una dignitat que ni tan sols gosen pretendre.
3: Bravo, molt ben dit, prou delicatessen.
2: Prou delicatessen.
0: Keine Delikatessen.

0: Maria Mercè Marçal va néixer a Barcelona el 13 de novembre de 1952, tot i que, de fet, la família vivia a Ivars d'Urgell, i allà hi passa els primers anys. Una generació posterior a la de Bachmann arriba al món 13 anys després de la derrota republicana. Marçal va aprenent aviat consciència del seu lloc de classe i del seu lloc nacional. Ella mateixa ens ho explica en una entrevista de l'any 1982, als 30 anys. Com va anar triant la seva posició i la seva llengua, i prenent també consciència d'escriptora en perspectiva de dona.
1: Jo sempre dic que tinc tres processos de conscienciació. A la infantesa me n'adono que en la divisió socioeconòmica del món, entre els de sobre i els de sota, pertanyo als de sota. A l'adolescència m'adono que tinc una llengua i que existeix una meva realitat nacional. La primera conscienciació és molt visceral. Ho racionalitzo temps després. La segona conscienciació és alhora visceral i racional. Als 14 anys conec la nova cançó i escric en català. I a 20 anys o així me n'adono que escric amb uns models literaris fets sota la perspectiva de l'home, per tant una perspectiva diferent de la meva perspectiva. Per altra banda, hi ha una gran dificultat a descobrir la pròpia forma de dir les coses des de la perspectiva de dona, i això avui és tot un repte.
2: La meva comprensió de la política s'ha anat desenvolupant en mi, en l'individu que sóc, no com a resultat de consideracions intel·lectuals, sinó com a resultat d'una experiència física, en el sentit que un cos, en el seu desenvolupament, toca amb els seus tentacles constantment els tentacles del cos social i n'és alhora repel·lit i atret.
0: Ingeborg Bachmann, nascuda el 25 de juny del 1926 a la ciutat austríaca de Klagenfurt, era una adolescent quan, al març de 1938, es produeix l'annexió d'Àustria al Tercer Reich. Ja l'any 1932, el seu pare havia ingressat al Partit Nacional Socialista, un fet que ella mateixa silenciava. Però, sens dubte, això deu haver reforçat la seva vocació de lluitar com a escriptora contra l'ocultació dels crims nazis i la continuïtat menys òbvia d'estructures feixistes a la societat de la postguerra. Es va sentir alhora víctima i culpable. Molt posteriorment, estilitza el record juvenil de l'ocupació d'Àustria per les tropes nazis com a trauma d'iniciació.
2: Hi va haver un cert moment que es va fer miques a la meva infantesa, l'entrada de les tropes de Hitler a Klagenfurt. Va ser una cosa tan terrible que el meu record comença amb aquell dia, degut a un dolor primerenc com potser no tornaria a sentir-lo mai més. Per descomptat que no en tenia res d'això en el sentit que ho faria un adult, però aquella tremenda brutalitat palpable, aquella cridòria, els cants i el soroll dels passos compassats. Per primera vegada vaig conèixer la sensació de la por a la mort. A la nostra tranquil·la i pacífica Caríntia hi va arribar tot un exèrcit.
0: Totes dues militen en les paraules, en l'escriptura. A part d'això, Marçal va tenir uns anys d'activitat política en el PSAN, el Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans, on va arribar a formar part de l'executiva. Això vol dir que va escriure al diari Lluita, que va fer mítings, va representar el partit i va arribar a ser cap de llista per Lleida a les eleccions generals de 1979, llavors com a part del BEAN, el Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional. Com ella mateixa explica, no sol fer poemes militants, exceptuant un llarg poema per una marxa l'any 82 contra l'energia nuclear. I aquí coincideix també amb Bachmann. En sentirem dues estrofes, però abans uns apunts que parlen justament del perill nuclear.
1: La necessitat de la lluita ecològica. constatació del fracàs històric d'una civilització dominada per l'home en base a uns valors històricament associats al sexe masculí i que porta a posar en perill la mateixa supervivència de l'espècie. Aquesta mateixa civilització ha marginat a l'esfera domèstica totes aquelles manifestacions de la sensibilitat i de l'emocionalitat que li eren sobreres. Dones, baixeu, veniu a la dansa de l'herba. Enramem els balcons i preparem la terra. Reguem-la amb pluja i sol, defensem-la amb les dents, perquè hi arreli l'arbre de l'alliberament.
0: Tot i que Ingeborg Bachmann no es va afiliar a cap partit, sí que va seguir críticament l'actualitat. L'any 1958, Bachmann havia firmat un manifest contra l'armament nuclear de l'exèrcit de la República Federal d'Alemanya. Més tard firmà una protesta contra la guerra del Vietnam i s'oposà públicament a la prescripció dels crims nacionals socialistes. El poema Salt Conduït representa la seva visió pacifista i ecologista. Constitueix el text de l'ària 2 d'una composició del seu amic Hans Werner Enze, Nocturns i àries per soprano i gran orquestra, estrenat el 1957.
3: Freies Geleit. Die Erde will keinen Rauchpilz tragen, kein Geschöpf ausspeien vorm Himmel. Mit Regen und Zornesblitzen abschaffen die unerhörten Stimmen des Verderbens. Die Erde will ein freies Geleit ins All, jeden Tag aus der Nacht haben, das noch tausend und ein Morgen wird von der alten Schönheit jungen Gnaden.
2: La terra no vol portar cap bolet de fum, escopir sota el cel cap criatura, anul·lar amb pluja i llamps de ràbia les veus inaudites de la perdició. La terra vol, cada dia, tenir, des de la nit, un salt conduït a l'univers, a fi que encara mil i un matins emanin de la gràcia jove de l'antiga bellesa.

0: Totes dues parlen de les motivacions radicals i vitals de la seva escriptura.
1: Jo no sé pensar sense escriure. Quan escric, és com si allò que he formulat tingués un cos, com si es trobés fora de mi. Escriure objectiva les coses. Per a mi la poesia té molt a veure amb un intent d'ordenar. La paraula sempre ordena, i jo cerco l'ordre, instaurar-lo. En el meu cas, la poesia ha estat sempre molt lligada a l'experiència vital. Per això, fer poesia és, per mi, una manera d'articular l'experiència, de donar-li forma, de construir-la, de tal manera que tingui sentit.
2: Només existeixo quan escric. No sóc res quan no escric. Sóc una desconeguda per a mi mateixa, com una persona fora de mi, quan no escric. I ho vaig voler dir aquí. Estar-se sempre en les paraules, vulguis o no. Estar sempre viva, plena de paraules que s'hi juguen la vida, com si les paraules fossin vives, com si la vida fos paraula.
1: Arriba un punt, però, que tot allò que has anat creant, d'alguna manera es va també fossilitzant, que ja no et serveix per anar més enllà. Fins que arriba un moment, podríem dir, d'una certa crisi. Jo havia de cercar altres vies si volia continuar dient coses, i volia. La poesia que fins llavors m'havia anat servint, de cop no acaba de ser-me útil.
2: Prosa i poesia són totes dues iguals per a mi. Són atacs i expedicions en una mateixa direcció des de diferents bàndols, amb diferents mitjans. Tot el que necessito és deixar d'escriure en el moment adequat per a mi i començar a escriure en un altre lloc. Vaig deixar d'escriure poemes quan vaig començar a sospitar que ara en sabia d'escriure, encara que no sentís l'urgència d'escriure'ls. I no hi haurà més poemes fins que no em convenci que han de ser poemes, i només poemes, tan nous que realment corresponen a tot el que he viscut des de llavors. Escriure sense risc. Aquesta és una pòlissa d'assegurança amb una literatura que no paga.
1: Jo m'ho plantejo des del punt de vista de la necessitat personal d'expressió i de reflexió, d'utilitzar un altre llenguatge, una altra forma de fer literatura. El que noto des de fa temps, però últimament més, és com una necessitat de trencar amb els límits que sento en la meva poesia. He fet alguns contes, són breus. En canvi, la novel·la té unes dimensions que permeten un altre tipus de discurs, una altra forma de fer literatura. Hi ha totes unes possibilitats en la novel·la que per a mi es van obrir a partir de llegir Virginia Woolf i després, més endavant, Juna Barnes, que incorpora un element d'humor i d'ironia, un element una mica càustic, absent en Virginia Woolf.
3: Ingeborg Bachmann va publicar dos poemaris que la van catapultar a la fama: El temps ajornat, 1953, i Invocació de l'ossa major, 1956. La crítica masculina es va mostrar consternada quan la poeta idolatrada va donar preferència als gèneres narratius. Sovint havia de justificar aquest canvi en les entrevistes que li feien.
0: En canvi, Marçal se sorprenia de l'acollida de la novel·la La passió segons René Vivien, com si abans no hagués publicat ja ben sis poemaris.

0: Més enllà, abans de tot, les nostres dues autores se senten radicalment compromeses amb la paraula per anar més enllà dels límits, ja sigui en el cas de Marçal, minúscula com un còdol, que però venç el gegant, o lleugera com una ala amb Bachmann per portar els pensaments a terres enyorades. Sempre ha de ser la paraula l'arma de l'escriptora.
1: Enmig de murs d'escòria, de ferralla, una paraula, minúscula potser, i tota rovellada pel rellent de tantes nits mal closes. Una paraula, polida com un còdol per les riuades, colgada per l'oblit sota un bosc de paraules que l'estrafan, que usurpen el seu espai desert, el seu nom insabut. Perquè giri la fona, perquè el front del gegant escupi el seu vell ull que ensotja glaç endins.
2: A l'hora d'escriure, només un esforç té sentit, l'esforç per la llengua.

Perquè en tot el que fem, pensem i sentim, de vegades volem arribar als extrems. Es desperta el desig de superar els límits que se'ns marquen. En contrastar l'impossible amb el possible, ampliem les nostres possibilitats. Em sembla important produir aquesta tensió que ens fa créixer. De la mateixa manera que l'escriptor, amb les seves obres, intenta dirigir els altres cap a la veritat, els altres també li fan entendre, amb elogis i crítica, que n'esperen la veritat i que exigeixen que els obri els ulls. De fet, la veritat és exigible als éssers humans.

0: I són de nou els mots que mosseguen la carn, com els ullals d'un talp, per eixamplar-li els límits del seu paisatge clos.
1: Per parlar des d'una mirada de dona, cal superar els límits del llenguatge convencional. L'experiència femenina no ha tingut expressió en la tradició literària, majoritàriament masculina, diu Marçal. Per parlar com és el cas, doncs, d'aquesta experiència, de maternitat, de l'embaràs, del part, i alhora voler explorar els límits i no renunciar a la veu pròpia, diu que cal forçar al màxim les paraules per disparar la fletxa que farà Diana. Llegirem només dues estrofes d'un llarg poema.
0: T'he engendrat amb dolor, t'he parit amb plaer. Per dir-ho, he d'estrabar l'arc de cada paraula. T'he engendrat amb dolor, t'he parit amb plaer, de fletxa, a trenc de sang.
1: Per què aquestes paraules són tan difícils de dir? Per què aquesta tensió màxima? En aquest poema hem sentit que el jo s'apropia del verb engendrar, tradicionalment associat al masculí. No ha dit concebre. I al costat, parir. Alhora està capgirant el missatge bíblic de Déu a Eva, pariràs amb dolor. Afirmant, sí, la dificultat, el dolor de decidir tota sola, però al mateix temps, afirmant i de manera inèdita, el plaer del part. Feminisme militant.

0: també Bachmann, una generació abans i sense el suport d'un moviment feminista, explora com la dona pot transgredir els límits imposats per una societat patriarcal. En els seus relats, que comença a publicar a partir de 1961, i en el seu gran projecte de prosa Todesarten, Maneres de morir, les protagonistes femenines solen ser víctimes del poder masculí, són silenciades i físicament esborrades, però també manifesten les deformacions que aquest poder els ha produït. El relat Un pas cap a Gomorra tracta d'aquesta ambigüitat. Charlotte, dona casada sense fills, després d'una festa a casa seva, se sent incòmoda amb els intents de seducció de la jove mare. Mig resignada, mig incuriosida, cedeix finalment al festeig insistent de la noia. Però cal remarcar que en cap moment s'està imaginant la relació amb una altra dona en termes igualitaris. Més aviat vol reproduir la relació de poder que existeix entre el seu marit i ella, ocupant ara ella la part dominant.
1: La Charlotte va agafar la mare pels canells.
0: Charlotte packte Mara bei den Handgelenken.
1: Ara la tenia allà on la volia tenir. Va avaluar la seva presa. Era vàlida. Era bona. Havia trobat la seva víctima. Havia arribat al canvi de torn i ara ella prenia possessió del món. Nomenava els seus acompanyants. Establia els drets i els deures. Invalidava les imatges antigues i embastava les primeres imatges noves.
0: Charlotte packte Mara an den Handgelenken. Sie hatte sie jetzt da, wo sie sie hatte haben wollen. Sie schätzte ihre Beute ab und die war brauchbar. War gut. Sie hatte ihr Geschöpf gefunden. Es war Schichtwechsel. Und jetzt konnte sie die Welt übernehmen, ihren Gefährten benennen, die Rechte und Pflichten festsetzen, die alten Bilder ungültig machen und das erste Neue entwerfen.
1: Perquè quan s'hagués fet taula rasa de tot el que s'havia dit i s'havia decidit sobre els sexes, seria el món de les imatges el que encara quedaria. Les imatges quedaven quan les paraules igualtat i desigualtat i totes les tentatives d'establir la seva naturalesa i els seus drets ja feia temps que havien esdevingut paraules buides i havien estat substituïdes per noves paraules buides.

0: No he nascut dins de cap imatge, va pensar la Charlotte. Per això estic preparada per a una ruptura. Per això vull una imatge antagonista i vull construir-la jo mateixa. Encara no té nom. Encara no.
1: Denn es war ja die Welt der Bilder, die, wenn alles weggefegt war, was von den Geschlechtern abgesprochen worden war und über sie gesprochen war, noch blieb. Die Bilder blieben, wenn Gleichheit und Ungleichheit und alle Versuche einer Bestimmung ihrer Natur und ihres Rechtsverhältnisses längst leere Worte geworden waren und von neuen leeren Worten abgelöst würden. Ich bin in kein Bild hineingeboren, dachte Charlotte. Darum ist mir nach Abbruch zumute. Darum wünsche ich ein Gegenbild und ich wünsche, es selbst zu errichten. Noch keinen Namen. Noch nicht.
2: En canvi, Marçal, anys després, pot escriure aquest text inspirat en René Vivien.
3: Oh, l'estremiment de la nuca on cremava el meu alè. Oh, l'ombra del borrissol reflectit en els teus llavis. Oh, la bellesa dels llavis iguals en un bes d'amor. El nostre cor és semblant en el nostre si de dona estimada. El nostre cos és idènticament fet. Un mateix destí feixuc ha pesat sobre la nostra ànima. Sóc més que teva. Sóc tu mateixa. Tradueixo el somriure i l'ombra del teu rostre. La meva dolçor iguala la teva gran dolçor. Miraculosament veig riure la vida. S'expandeix pel moll dels meus ossos la claror de les estrelles. Retorno a l'amor, que transfigura en or les coses que l'envolten. A l'encís del poema, al riure de l'amor.
2: I a la seva poesia, en una de les sextines de Terra de Mai, escriu la plenitud tel·lúrica de la festa de la sal, que és la celebració de l'amor en femení. Amb potser una picada d'ullet a la festa per celebrar el 8 de març que organitzava justament el bar La Sal. En sentirem les últimes tres estrofes.
3: La festa de la sal. Tu i jo som aire que estalona el foc, som aigua oberta que esmola la terra, som terra espessa que s'allera en l'aire, som foc que imanta en barrels noves l'aigua. Tu i jo, amor, avui som tot el món congriat en la festa de la sal. Som d'aquest món, però encetem un món que endevinem amb els sentits de l'aigua. Ens creixen arbres com si fóssim terra i se'ns arrapen vives flors de sal. Cremem i alhora transformem el foc en energia dolça i embleix l'aire. Som amb el foc al centre de la terra, brollem amb l'aigua i alenem amb l'aire. Fem rodar el món a l'era de la sal.
1: Aquest togo jos era allé a l'experiència i a la literatura d'Ingeborg Bachmann. Ella va conquistar la seva independència professional i personal en una època en què la dona ni tan sols legalment era equiparada a l'home en tots els sentits. Va pagar-ne un preu alt. La seva lluita per l'apoderament de les dones havia de passar pel camí de la denúncia literària del poder patriarcal. Ho va detectar fins i tot en les relacions sentimentals entre home i dona. En fa una crítica corrosiva. Aquest és l'objectiu del cicle Maneres de morir, del qual en vida només va publicar la novel·la experimental Malina. El títol del projecte fa referència a un aforisme del llibre Meti de Bertolt Brecht sobre les maneres de matar, que diu:
0: hi ha diverses maneres de matar. A una persona pots clavar-li un ganivet a la panxa o retirar-li el pa, o no tenir-ne cura quan està malalta, o entaforar-la en una casa infecta, o fer-la matar treballant, o incitar-la al suïcidi, o fer-la anar a la guerra, etc. Només unes quantes d'aquestes coses són prohibides al nostre estat.
1: Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Suizid treiben, einen in den Krieg führen und so weiter. Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten.
4: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt.
0: M'he preguntat on comença el feixisme. El feixisme no comença amb les primeres bombes llançades. No comença amb el terror sobre el qual es pot escriure als diaris. Comença per la relació entre les persones. El feixisme és l'element primer entre home i dona. En aquesta societat hi ha sempre guerra. No hi ha guerra i pau. Hi ha només la guerra.
4: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt.
2: I què n'escriu Marçal sobre la guerra? Doncs paradoxalment, o almenys en aparença, un poema que s'intitula Maternitat i que dedica a la seva filla, prenent, negant de fet, un vers de Sílvia Plath, que deia adreçant-se en el seu cas al fill: «Per ara els teus somriures són moneda fàcil». Marçal, en canvi, escriu:
3: Maternitat, a l'heure a contrallei d'un vers de Sílvia Plath. Des del principi no ha estat moneda fàcil el teu riure. Quin pop te'n ofegar l'esclat en el bressol? Les guerres, ja ho sé prou, no són alegres. I potser no he sabut, en terra de ningú, plantar jardins oberts per als teus ulls, ni treva, ni quarters, ni mapes coneguts, ni l'enemic amb rostre. I tu menges, dissolt en el meu pa, la guerra, liquada en els meus ossos i fosa dins la sang que s'agleva en amor, difícil cap a tu.
2: Ens podem preguntar quina és la guerra marceliana. És la guerra nostra de cada dia? És la guerra dels diaris? És la guerra que manté Marçal contra el patriarcat? Una guerra que penetra en el cos fins al punt d'ofegar el riure de la filla.
4: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, wird nicht mehr, sondern fortgesetzt, sondern fortgesetzt.
5: La guerra es continua.
1: En el conjunt de novel·les i relats de Maneres de morir, Bachmann descriu diverses facetes del feixisme quotidià, a vegades augmentades de manera alegòrica. Un capítol de la novel·la Malina consisteix en un seguit de malsons on la figura del pare és una alegoria del patriarcat amb màscares diverses, sempre violentes. Semblant a una dansa de la mort, apareix com a pare que assassina les filles, com a marit opressor, director de cine i assassí nazi. En una de les seqüències més terrorífiques s'evoquen les cambres de gas. S'ha d'entendre que un somni barreja elements de la realitat amb temors personals, sempre en un nivell subjectiu.
0: El meu pare arrenca tranquil·lament un primer tub de la paret. Veig un forat rodó per on arriba aire i m'inclino. El meu pare continua avançant, va arrencant un tub rere l'altre i abans que jo pugui fer un crit, ja inhalo el gas, cada cop més gas. Sóc a la cambra de gas. És això, la cambra de gas més gran del món i jo ja estic sola dintre. És impossible resistir-se dins del gas.
1: Mein Vater nimmt ruhig einen ersten Schlauch von der Wand ab. Ich sehe ein rundes Loch, durch das es hereinbläst. Und ehe ich schreien kann, atme ich schon das Gas ein. Immer mehr Gas. Ich bin in der Gaskammer. Das ist sie. Die größte Gaskammer der Welt. Und ich bin allein darin. Man wehrt sich nicht im Gas.
2: En una altra visió terrorífica, un dia de desglàs es descobreix el cementiri de les filles assassinades.
0: L'enterramorts ha vingut cap a nosaltres. Vol parlar, però només va llogar els llavis sense veu molta estona i només sento la seva darrera frase. Aquest és el cementiri de les filles assassinades. No ho hauria d'haver dit i ploro amargament.
1: Der Totengräber ist zu uns getreten. Er will reden, bewegt aber nur stumm die Lippen und ich höre erst seinen letzten Satz. Das ist der Friedhof der ermordeten Töchter. Er hätte es nicht sagen dürfen. Und ich weine bitterlich.

0: de les filles assassinades per mà del pare, a la filla que ha assassinat la filla obedient del pare. Marçal escriu ara partint d'una noció d'Adrian Rich que deia que calia assassinar la filla obedient en l'interior de cadascuna de nosaltres, especialment si volem crear alguna cosa. Marçal ha convertit aquesta noció en més complexa i inquietant, però sobretot es responsabilitza de les seves contradiccions.
1: Jo, que he escanyat la filla obedient de tu i l'he enterrat convulsa encara sota el glaç, no sé ofegar la fosca ranera que es marida dòcilment a la teva enllà del mur i ençà. Ella parla per mi, sura damunt de l'aigua immòbil el silenci d'aquella que no sé si sóc. Que el foc empurpri l'hora muda i desclavi llengua i camins, que el dia neixi nu del desglàs.
0: És sorprenent constatar aquesta altra coincidència entre les nostres dues autores, la del motiu del desglàs, cosa que ja va explicar l'any 2008 la poeta Teresa Pascual durant les segones jornades marcelianes. És cert que totes dues poetes reflexionen sobre el desplaçament al terreny interior de la violència, i concretament de la violència sobre la dona. Marçal, al llarg del poemari Desglàs, elabora la mort del seu pare amb la mirada posada en Sílvia Plath i a través de la imatge del desglàs. Al dolor per la desaparició del pare real s'hi afegeix la reflexió sobre el paper simbòlic del pare en un context patriarcal. La llei del pare pren la paraula i fins i tot el nom a la filla. La mort pot permetre joc nou. Arribem ara al Pare Nostre Marcelià, una reescriptura rebel, pares per bé. Marçal hi interpel·la el pare, si encara, i no defuig la seva responsabilitat.
1: Pares per bé que em sotges des del cel i em cites en el regne del teu nom. Em petrifica la teva voluntat que es fa a la terra com es fa en el cel. La meva sang de cada dia s'escola enllà de tu en el dia d'avui, però no sé desfer-me de les velles culpes i m'emmirallo en els més secs d'autors i em deixo caure en la temptació de perseguir-te en l'ombra del meu mal.

0: Queda una tasca per complir. Esforçar-se per trobar, a partir del llenguatge mediocre, aquell llenguatge únic que encara no ha imperat mai, però que regeix els nostres pressentiments i que imitem.
1: El silenci és necessari. Tinc la sensació que el món existeix com una proliferació de paraules, i aquí repesco la idea de Joan Maragall sobre la paraula viva i la paraula vana. Potser no en el mateix sentit que parlava el poeta, però sí que considero que és important que les paraules hagin tingut temps de reposar una mica, que s'hagin posat una mica a prova. I el silenci crec que és necessari.
2: Això mateix expressa Bachmann en el seu poema Vosaltres paraules, dedicat a la venerada poeta Nelly Sachs, Premi Nobel de 1966. La poesia de Nelly Sachs fa l'esforç dolorós de recordar el patiment del poble jueu. Segons ella, era la mort qui li ensenyava a trobar les paraules adequades. La mort no coneix paraules vanes.
0: Vaig escriure Vosaltres paraules després de no haver-me atrevit a escriure poemes durant 5 anys. No volia escriure'n més. No tinc res contra els poemes, però imagini's que de cop és possible tenir tot en contra. En contra cada metàfora, en contra cada sonoritat, en contra l'obligació d'ajuntar paraules, en contra aquesta aparença absolutament feliç de paraules i imatges.
2: Aquest comentari enllaça directament amb el poema Prou delicatessen.
0: Vosaltres, paraules.
2: Ihr Worte für Nelly Sachs, die Freundin, die Dichterin in Verehrung. Ihr Worte, auf, mir nach, und sind wir auch schon weiter, zu weit gegangen, geht's noch einmal, weiter, zu keinem Ende geht's.
0: Vosaltres, paraules, amunt, seguiu-me, i encara que hàgim anat ja més lluny, massa lluny, encara es va més lluny, es va a cap final.
2: Es hält nicht auf.
0: No s'aclareix.
2: Das Wort wird doch nur andere Worte nach sich ziehen, Satz den Satz. So möchte Welt endgültig sich aufdrängen, schon gesagt sein. Sagt sie nicht.
0: La paraula, però, sols arrossegarà darrere d'ella altres paraules. La frase, una altra frase. Així voldria el món definitivament imposar-se. Està ja dit. No el digueu.
2: Worte, mir nach, das nicht endgültig wird, nicht diese Wortbegier und Spruch auf Widerspruch.
0: Paraules, seguiu-me, perquè no sigui definitiu. No aquesta avidesa de la paraula, ni aquest dir i contradir.
2: Lasst eine Weile jetzt keins der Gefühle sprechen, den Muskelherz sich anders üben.
0: Ara, durant una estona, no deixeu que parli cap dels sentiments, que el múscul cor s'exerciti d'una altra manera.
2: Lasst, sag ich, lasst.
0: Deixeu, dic jo, deixeu.
2: Und nur nicht dies, das Bild im Staubgespinst, leeres Geroll von Silben, Sterbenswörter.
0: No això, la imatge a la teranyina de pols, soroll buit de síl·labes, ni una sola paraula.
2: Kein Sterbenswort, ihr Worte.
0: Ni una paraula, vosaltres, paraules.
1: La literatura és reanomenar. Serem a mesura que reanomenem. Eixamplem els límits.

0: aquest poema de Bachmann dedicat a Nell Isaacs ens ha fet de pont per anar a un altre poema de Maria Mercè Marçal, escrit ara sobre el canemàs d'Akhmàtova. Aquest és un altre punt de trobada de les nostres dues autores. Marçal escriu sobre la dona de Lot, recuperant així un seu vell interès sobre les dones de... aquelles que no tenen ni tan sols un nom propi, només la relació amb un home. És al mateix temps un poema sobre l'exili, sobre no voler renunciar a l'experiència viscuda, sobre la pàtria o la màtria. Un poema gresol de moltes coses. En llegirem ara només la segona part.
1: La dona de Lot, sobre un vell tema reprès per Anna Akhmàtova. Endins d'endins, clavada a terra, cega com la llavor, creix una veu i es fa rel en l'entranya de la dona.
0: No és massa tard encara, encara pots mirar.
1: Mira enrere, cap veu no coneix el teu nom, i el teu cos allà resta, ebri de pluja i sol. Sotmès arreu on vagis a llei d'estrangeria, ombra seràs des d'ara, desposseïda arreu, perquè només tens pàtria allò que ja has viscut.
0: Un esguard, i aglavats per un dolor mortal, els seus ulls ja no poden, de sobte, mirar més.
1: La rígida camisa de força de la sal bloqueja la follia. La pantalla és en blanc. A l'alba reverbera la història sense història. El gest es perpetua, gegantí i resplendent, i en la duresa mineral impresa fulgura la pregunta, sense veu.
0: Quin era el nom de la dona de Lot, la qui donà la vida només per un esguard? El desembre de 1964, també Ingeborg Bachmann dedica un poema a Anna Akhmàtova, l'admirada poeta russa, titulat En veritat. És un altre poema sobre l'obligació ètica de comprometre's amb les paraules verdaderes, tot arriscant censura i represàlies, com va ser el cas d'Anna Akhmàtova i el seu fill. Bachmann va recitar el poema en públic quan Akhmàtova, als 75 anys i 2 anys abans de morir, va ser guardonada a Sicília amb el Premi de Poesia Internacional Etna Taormina.
2: Wahrlich.
3: En veritat.
2: Für Anna Akhmàtova. Wem es ein Wort nie verschlagen hat, und ich sage es euch, wer bloß sich zu helfen weiß und mit den Worten, dem ist nicht zu helfen, über den kurzen Weg nicht und nicht über den langen. Einen einzigen Satz haltbar zu machen, auszuhalten in dem Bimbam von Worten. Es schreibt diesen Satz keiner, der nicht unterschreibt.
3: A qui mai no s'hagi quedat sense paraula, i jo us ho dic, qui sol sàpiga ajudar-se a ell mateix i amb les paraules, aquest no se'l pot ajudar, ni pel camí curt ni pel llarg. Fer resistent una única frase, aguantar en el ding-dong de les paraules. No escriu aquesta frase ningú que no la signa.
1: Ingeborg Bachmann individua l'únic llenguatge autèntic en la tensió de la paraula enfront de l'esfera de l'indicible, de la tenebra, de l'ombra.

0: Volem tancar aquest recital amb dos poemes que, en certa manera, expressen el desig de totes dues autores de superar els límits en el llenguatge i en la vida. El poema Bohèmia està vora mar d'Ingeborg Bachmann va néixer l'any 1964, després d'una greu malaltia nerviosa. L'escriu arran d'un viatge a Praga. A la capital de Bohèmia, Bachmann va experimentar la sensació d'haver mentalment tornat a casa seva. En el poema, Bohèmia és el país de tots els artistes bohemis i viatgers errants que no tenen país. És un país on és possible confinar amb les paraules, on és possible enfonsar-se per trobar-se. Tothom sap que la Bohèmia geogràfica està lluny del mar. Va ser Shakespeare qui, en el seu drama Winter's Tale, va atribuir el mar a un país anomenat Bohèmia.
1: Böhmen liegt am Meer.
2: Bohèmia està vora mar.
3: Sind hier Ortshäuser grün, tret ich noch in ein Haus. Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund. Ist Liebesmüh in alle Zeit verloren, verliere ich sie hier gern. Bin ich's nicht, ist es einer, der ist so gut wie ich.
2: Si aquí les cases són verdes, entro encara en una casa. Si aquí els ponts estan sencers, camino sobre un bon fons. Si tot treball d'amor és sempre temps perdut, m'agrada perdre'l aquí. Si no sóc jo, és algú tan bo com jo.
3: Grenzt hier ein Wort an mich, so lass ich's grenzen. Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land. Bin ich's, so ist's ein jeder, der ist so viel wie ich. Ich will nichts mehr für mich, ich will zugrunde gehen.
2: Si aquí una paraula confina amb mi, la deixo que confini. Si Bohèmia està encara vora mar, torno a creure'm als mars. I si crec encara en el mar, tinc l'esperança de terra. Si sóc jo, ho és qualsevol que sigui tant com jo. No vull res per a mi. Vull enfonsar-me.
3: Zugrund, das heißt zum Meer. Dort find ich Böhmen wieder. Zugrund gerichtet wach ich ruhig auf. Von Grund auf weiß ich jetzt. Und ich bin unverloren.
2: Al fons vol dir cap al mar. Allà tornaré a trobar Bohèmia. Tocat al fons, em desperto tranquil·la. A fons, sé ara, i no estic perduda.
3: Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuren und Schiffe, unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser und Venezianer alle? Spielt die Komödien, die Lachen machen und die zum Weinen sind, und irrt euch hundertmal, wie ich mich irrte und Proben nie bestand. Doch hab ich sie bestanden, ein um das andere Mal. Wie Böhmen sie bestand und eines schönen Tags zum Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt.
2: Veniu vosaltres, bohemis tots, navegants, bagasses de port i vaixells no fondejats. Vosaltres, els il·liris, veronesos i tots els venecians, no voleu ser bohemis? Representeu les comèdies que fan riure i les que fan plorar. I equivoqueu-vos 100 voltes, com jo em vaig equivocar, i mai vaig passar les proves. Però les vaig passar, una volta i una altra. Com Bohèmia les va passar, i un bon dia, com a perdó, va rebre el mar, i ara està vora l'aigua.
3: Ich grenz noch an ein Wort und an ein anderes Land. Ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr. Ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält, begabt nur noch vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen.
2: Jo confino encara amb una paraula i amb un altre país. Jo confino, encara que poc, amb tot, cada volta més. Un bohemi, un vagabund, que no res té, a qui res no reté, capaç tan sols de veure, des del mar controvertit, la terra que he triat.

0: I Marçal havia escrit als anys 80 la seva utopia poètica amb arrels amoroses i el cos.
1: D'Àrtemis a Diana. Uns ulls nous se m'obrien de sota les parpelles. Adrien Rich. No pas als déus ni a cap fat demano uns altres ulls sota parpelles noves per mirar-te i que em miris. És a tu i a mi a qui convoco i a qui repto. Uns altres ulls que escandallin el pou de l'aigua i de la set, que interroguin la sal i aprenguin a llegir l'alfabet viu, indexifrat, hermètic del mirall. Uns altres ulls que esbatanin la mar.
0: Els ulls demano unes altres paraules per dir-nos quan hàgim trencat les velles i escampat els bocins en solcs d'oblit. Ferments només. Adob per a la terra. Caldrà pastar-les amb les nostres mans, noves paraules que eixamplin l'espai.
2: A les paraules demano camins que ens ascenderin les noves petjades, uns altres llavis que deixin carmí en els vidres extrems de vells miratges, noves mans, llengua nova, nous sentits, uns nous camins excavats sang a sang.
3: Als nous camins demano una altra sang que els recorri exaltada, nua, nova, que enviolenti els límits i els avencs, que forci cledes i tancats, que ens dugui resclosa enllà, tenint del calendari d'una altra festa, sense déus ni fat. Una sang nova dins de venes noves.
4: És a la sang que demano uns ulls nous.
1: A la cruïlla,
5: a la cruïlla,
1: ossos,
5: a la cruïlla,
1: esculls de l'alba, la paraula,
5: esculls de l'alba,
1: a la cruïlla, ossos, esculls de l'alba, la paraula,
5: ossos,
1: a la cruïlla,
5: ossos,
1: esculls de l'alba, la paraula.
3: Das Wort.
6: Prou delicatessen, una producció de Niemandsland Radioat a Contrabanda FM 91.4, Barcelona, 2026.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant supone, no a si mismos o a si mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant. Com es pot. Dale, que tú sí suena. Powerful, all of us together.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: fin de semana.
1: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
2: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
3: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
4: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
5: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
6: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
7: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
6: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.